companya carcerada no dormida, cap Sant Martí no jove, d'haver anat pel bon sol, esperant-te i pensar fins a la vida. Sorti tres paroles, que em fa mirar qui et surt, tan al tall on m'hi vaig ser punt de vela, ja saludada, que aprendi de món, a tot el picant vela.

pena amb mi, me puse a viure aquí, perquè sabe que tu, i t'estim, mare meva, tira bambú. Piensa ja en mi, piensa ja en mi, t'estim, mare, sossaia com de llet.